potència modulada. Un servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei, servei,